Saca de la dona, saca de la dona, saca de la dona, saca de la dona, saca de la dona, saca de la dona, saca de la dona, saca de la dona, saca de la dona, saca de la dona, saca de la dona, saca de la dona, saca de la dona, saca de la dona, saca de la dona, saca de la dona, saca de la dona, saca de la dona, saca de la dona, saca de la dona, saca de la dona, saca de la dona, saca de la dona, saca de la dona, saca de la dona, saca de la dona, saca de la dona, saca de la dona, saca de la dona, saca de la dona, saca de la dona, saca de la dona, saca de la dona, saca de la dona, saca de la dona, saca de la dona, saca de la dona, saca de la dona, saca de la dona, saca de la dona, saca de la dona, saca de la dona, saca de la dona, saca de la dona, saca de la dona, saca de la dona, saca de la dona, saca de la dona, saca de la dona, saca de la dona, saca de la dona, saca de la dona, saca de la dona, saca de la dona